0: la lliçona, hospital pulmonar posicata, la inlada, coïlo de bonça, o no vol la tacta de home païta.
1: Què veu, Volade? Què gomunai raigo?
0: Ah, no, volia el doctor com a l'any porni, quatre somni l'axa bonera, és tu l'isà guàrico.
1: Hep, peri, ara bani doctor de fer-ne somni que l'isà guàrico per sota, ara t'ha sit bé amb el patro conno, ani com lloc que visi sota doctor de fer-ne, us l'hi audio, ja video call garnu, utti sajilo, ani ta, aba hamro patro app bata, visitante doctor sanga paramarsha linna, ekdam sajilo cha, na paisa lagcha dherai, na samay janchha dherai.
2: Radio Network, Radio NRM 99.1 ma.